La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític,

0: mayor intensidad. Sin embargo, en estos meses también se programan actividades con las que la juventud se siente identificada, como es el caso de la que nos presenta Adelín Martínez. Buenas tardes, Adelín.
1: Hola, Enrique. L'estiu és el moment en què xiquets i adolescents gaudeixen de temps, de llibertat, d'amistat noves, d'aventures i també de música. Per això, Ramonets torna a posar en marxa el seu campament jove, una proposta adreçada a adolescents d'entre 13 i 17 anys que tindrà lloc del 6 a l'11 de juliol. El grup valencià de rock familiar combina la seva acadèmia musical amb unes estades d'estiu centrades en la música, la convivència i les activitats pensades per als adolescents. A més del campament jove, Ramonets també organitza un campament infantil amb dos torns i, com hem dit, l'escoleta d'estiu Rockadèmia Alboraia durant els mesos de juny i juliol. Les places ja estan disponibles i s'assignen per estricte ordre d'inscripció a través del web oficial del grup. Benvinguts, benvingudes. Avui posem el punt i final a la temporada del Deu de Santa Teresa a l'últim programa abans d'estiu. Per acomiadar aquest curs, davant dels micròfons, hem preparat una edició especial amb dues entrevistes. D'una banda, Josep Martínez analitzarà les principals conclusions de l'informe anual de CEAR. Després serà el meu torn amb una entrevista en què coneixerem millor el projecte Harmonia Green i les seues conseqüències. A continuació, jo mateix continuarem la secció Roig al calendari per acabar amb la programació de Carrevolta per als propers dies.

0: Anem amb la primera entrevista, on parlarem d'una realitat que continua interpel·lant-nos com a societat, la situació de les persones refugiades. Hola, Josep.
1: Bona vesprada, Delícia. Sí, el passat 15 de juny, CEAR presenta el seu 24è informe anual a Carrevolta i hem aprofitat l'ocasió per a parlar amb Jaume Donar, responsable de l'equip jurídic de la Comissió d'Ajuda al Refugiat del País Valencià, sobre els ítems principals que apareixen en l'informe d'enguany del 2026. Bona vesprada, Jaume.
0: Què tal? Bona vesprada, Josep.
1: El titular enguany és que hi ha un descens després d'una dècada en les persones desplaçades a nivell global. Són 117,5 milions, un 5% menys que l'any anterior. És un titular que és una paradoxa perquè al mateix temps s'intensifica la violència, els conflictes i la necessitat de desplaçar-se. Com expliqueu aquesta paradoxa?
2: Sí, efectivament, és contradictori totalment. Veiem que cada vegada més hi ha un major número de conflictes, de guerres, de crisis humanitàries. L'any anterior va ser el tercer any més calorós des que hi ha dades. Em refereix al desplaçament per motius ambientals, les sequeres que provoquen moltíssima gent que tinga que anar-se'n. I, en canvi, hi ha més conflictes, més crisis humanitàries, més guerres, però es va calcular en un número inferior al darrer any. No? L'ACNUR calculava en un 5% menys el número de desplaçament. Però això ve donat, com comentem, i a més tenim dades que ho ratifiquen, per una major externalització de fronteres i una major dificultat que tenen les persones, tant de la fugida com de l'arribada als països segurs. Això lligat a una política d'expulsions, moltes d'elles forçades, fa que el número descendisca. És a dir, no descendís perquè hi hagi menys necessitat de protecció, sinó que descendís per una política clara de major dificultat a l'hora de poder demanar protecció i anar a països segurs.
1: Entre aquestes polítiques hostils, contràries al dret a l'asil i al refugi, destaqueu que just el mes passat s'aprovà el Pacte Europeu d'Immigració i Asil, que suposa uns canvis importants i per a pitjor. Conta'ns un poc les implicacions d'aquest pacte.
2: Sí, un poc abans de parlar del pacte parlem de com descendís, per exemple, les arribades a les costes europees. Van descendir més d'un 24%. I això ve donat per tots els pactes que s'arriba en països des d'on la gent pot transitar o és els acords de l'estat espanyol en Mali, en Senegal, en Mauritània, en Gàmbia, en Marroc, acords específics en Mali, en Níger, en Guinea o els acords de la Unió Europea en Mauritània, en Marroc, en Líbia, en Tunísia. El

0: fer acords en països suposa que aquests països siguin els que controlen l'eixida d'aquestes persones. Hi ha un descens del 24% d'arribades a la Unió Europea, un descens de sol·licituds d'asil a la Unió Europea i també a l'Estat espanyol. Posem l'exemple de Canàries, on va baixar un 62% les arribades a Canàries per els acords que Espanya arriba en els països. És a dir, no hi ha continuament una falta grandíssima de protecció, però no aconseguissin arribar. Clar, això ve unit al Pacte Europeu d'Asil. No? Un Pacte Europeu d'Asil, com bé dius, que té una dimensió exterior que parla de llistats de països d'origen segurs, països que saben que vulneren els drets fonamentals perfectament, o tercers països segurs. És a dir, si has passat per un país segur, com per exemple és Marroc, pues puc considerar que ja no existeix protecció. Tot això fa que baixi el número de sol·licituds, però no així de les necessitats de les persones. Com a exemple d'això, avui mateix, este matí, atenia a tres persones de Colòmbia que venien de ser expulsades per part d'Estats Units. Elles van arribar als Estats Units, van demanar la protecció internacional, se'ls va denegar, els van tancar en un centre a través de l'ICE, esta policia racista que persegueix a les persones que estan en situació irregular o que no tenen l'autorització per estar als Estats Units, i van ser deportats a la República Democràtica del Congo. Increïble. Tot això donat perquè no podien ser retornats a Colòmbia com a conseqüència d'unes mesures del Tribunal contra la Tortura. Aquestes persones que de Colòmbia van anar als Estats Units i que han sigut deportades al Congo han arribat este matí a parlar així amb nosaltres perquè han aconsegut arribar a l'Estat espanyol i anem a veure com demanem asil en este nou sistema d'asil que suposarà també un triatge. Les persones que arriben a les costes se'ls fa un triatge per veure si van per un procediment d'accelerat, urgent, etc. És a dir, és tot un mecanisme per a primer impedir que arribes i segona, una vegada has arribat, fer un triatge per a possiblement que vagis a un procediment accelerat i ser denegat perquè vens d'un país considerat segur. Ens preocupa moltíssim l'accés al procediment d'asil, com va donar-se les garanties, i estarem vigilants de com vinga aplicant-se.
1: Aterrant així en l'Estat espanyol, les sol·licituds d'asil han disminuït de manera important i no es veu tampoc que hi hagi una implementació a nivell estatal de polítiques realment que afavorisquen i ser dret.
0: El cas de l'Estat espanyol és el tercer país en número de sol·licituds d'asil, per darrere d'Alemanya i de França, però és el antepenúltim en concessió. Crec que són Xipre i Croàcia, tenen menys reconeixement de taxa de refugiats. Això lligat també a que a partir del 20 de maig es va donar la reforma del reglament d'estrangeria, que suposa que tot el temps que sigues sol·licitant d'asil ja no valdrà per aplicar en la llei d'estrangeria a l'arrelament. Això ha fet que caiguen en el número de sol·licituds d'asil en picat, i vaticinem que de cara a l'any que ve va a caure encara més, perquè sabem ja que no va aplicar-se-li les raons humanitàries que venien donant-se als casos de Venezuela. Per tant, estem en un moment en el que veiem que perilla el dret d'asil, no sols a l'Estat espanyol a nivell general, i en el cas del País Valencià també disminueixen, òbviament, les sol·licituds de protecció internacional, perquè no són més que una conseqüència de les arribades a l'Estat espanyol i a la Unió Europea. Per tant, ens preocupa el futur que pugui vindre, les persones necessiten protecció, necessitem aquestes vies legals i segures que no tenim i continuen augmentant les morts, malgrat arriben menys persones a les costes, la taxa de persones que acaben morint en la mar o intentant arribar a països segurs continua sent molt alta, altíssima.
1: Tenim una organització com la vostra, com FEAR, com viu aquest dia a nivell personal? La gent que treballeu així, la gent que està així de voluntària, com viviu aquest dia a dia?
0: Cada vegada veiem major número de dificultats, no? Veiem que un sistema d'asil que era molt lento, però podies accedir a ell, no sabem a partir d'ara com anem a poder accedir al procediment d'asil si es fan procediments accelerats, i tot això fa que, òbviament, a les persones que portem molt de temps treballant es compliqui la vida des del punt de vista laboral i també des del punt de vista personal, en el sentit de veure, doncs, jo és la primera vegada que veia a persones expulsades dels Estats Units al Congo que arribaven així en una situació molt precària i que ara mateix no sabíem com anava a desenvolupar-se el nou sistema d'asil, ni la pròpia policia sap ara mateixa com s'aplicarà el nou sistema d'asil, perquè tenen una sèrie de materials i que no encara s'han implementat, i estem veient cada vegada moltíssimes dificultats. Tot això ve aparellat a aquestes polítiques de dreta a ultradreta. Acabem de veure l'ascens de la ultradreta més retrògrada en Colòmbia, per exemple, considerat país segur. Ens preocupa moltíssim el futur de les persones que venen buscant protecció i de les llibertats en general.
1: També denuncieu des de SEAR moltes altres vulneracions per a gent que es troba així, que té impediments per al reconeixement de l'ingrés mínim vital, l'accés a un habitatge, a l'empadronament. Conta'ns un poquet aquesta situació.
0: no és sols arribar als països segurs i demanar protecció, o ara mateix el que estem vivint és el procés de regularització, que és molt interessant i moltíssima gent podrà tindre un permís de treball i residència perquè ja estava així, ja venia treballant, ja estava en una situació precària i podrà tirar un poc més endavant en un permís de treball i residència, sinó que veiem que les dificultats més enllà del permís de treball i residència doncs, òbviament radiquen en el tema de la vivenda, que és una qüestió que ens afecta a tots i a totes, però que d'alguna manera veiem que aquest racisme institucionalitzat a l'hora de quan telefones per a llogar una vivenda, etcètera, està ahí. És a dir, la gent no li lloga a les persones racialitzades, després els empadronaments, que són obligatoris, en molts casos no s'estan donant, l'ingrés mínim vital continuen en unes xifres i en unes dades de retrasos increïbles i sobretot afecta a les persones migrades. I això veiem que s'acabarà aquest procés de regularització i continuarà havent moltíssima gent en situació irregular administrativa, que això no és ningú delicte, i que correrà aquest risc de ser tancada en un centre d'internament, de que correrà el risc de ser expulsada, i tot això ens preocupa. Ens preocupa perquè cada vegada més veiem molta gent que té la possibilitat inclús de treballar, però està en una situació molt, molt precaritzada.
1: Ja per acabar, Jaume, sin ser un poc de l'informe, però com que has fet esment, ara mateix estem en la recta final d'aquest procés de regularització. Des de CEAR, quina valoració feu de com s'ha desenvolupat?
0: La valoració és positiva perquè molta gent podrà accedir a un permís de treball i residència ja per justícia, per una qüestió de justícia moral, però veiem que molta gent no podrà accedir perquè hi ha hagut moltíssims problemes per a poder accedir als empadronaments, sobretot problemes per a aconseguir els antecedents penals i legalitzar-los en país d'origen, i hi ha determinades nacionalitats que van a tindre-ho molt complicat. Per això també estem demanant que siga el propi estat espanyol el que en molts casos esmene les dificultats que ha generat. Per exemple, la legalització de documents que ho ha de fer el propi estat espanyol ha sigut pràcticament impossible en molts casos. Per tant, quan ens requerisquen i ens diguen que hem de legalitzar, el que ens hem de dir és feu-ho vosaltres perquè vos correspon a l'estat espanyol. I després també que hi haguera molta més flexibilitat en molts casos de persones molt precaritzades que no tenien molts documents i es quedaran possiblement pel camí, no? Per tant, pensem que haurien de, a l'hora de ser bastant més laxos i que moltes persones puguin accedir. Però, en definitiva, és una valoració positiva perquè farà que moltes persones deixin d'estar en una situació irregular, però ens preocupa el futur tant de l'accés al procediment d'asil com futures regularitzacions perquè cada vegada les lleis migratòries pues, estan tornant-se més complicades per a les persones que volen regularitzar-se.
1: Gràcies, Jaume, una vegada més per atendre al Déu de Santa Teresa. Endavant amb la vostra tasca.
0: Gràcies a vosaltres per donar-nos veu com feu tots els anys.
1: Hem tingut amb nosaltres a Jaume Durà, responsable de l'equip jurídic de CEAR País Valencià.

0: arribar al torn de la segona entrevista del dia.
1: Avui tenim amb nosaltres a Edu Gómez, membre de la Morralla, espai popular del Grau de Castelló, amb qui parlarem sobre la planta d'amoníac Harmonia Green, que es pretén instal·lar al Grau de Castelló. Benvinguda.
2: Hola, bona vesprada.
1: Per a començar, pots dir-nos breument què és la Morralla?
2: La Morralla és un espai obert i reivindicatiu que pretén ser un punt de trobada al Grau. Funcionem de forma autogestionada i autofinanciada, de manera que depenem només de les aportacions i quotes dels socis i les sòcies. Nosaltres formem part de la plataforma No a la planta d'amoníac, que lluita en contra de que se pugui instaurar esta planta al Grau.
1: Què és exactament el projecte Harmonia Green?
2: Harmonia Green és un projecte que està financiat pel KKR israelià, que pretén muntar una megaplanta d'amoníac al polígon Serrallo del Grau de Castelló. L'objectiu és produir fins a 861.000 tones anuals d'amoníac.
1: L'empresa parla d'amoníac verd. Per què vosaltres qüestioneu aquesta etiqueta?
2: Perquè l'etiqueta verd de la planta genera moltes dubtes. Per a separar el nitrogen de l'aire i obtenir l'hidrogen, s'ha de fer l'electrolisi a partir de 5 milions de metres cúbics d'aigua marina desalada del port. La planta requerirà una potència màxima per a fer aquest procés de 850 megawatts i aquesta xifra equival a la capacitat d'una de les dues centrals de cicle combinat instal·lades al Serrallo. I el consum anual estimat representaria prop d'una quarta part de tota l'energia elèctrica consumida al País Valencià.
1: I per què és especialment delicat ubicar esta planta al costat d'altres indústries químiques del Serrallo?
2: Per l'efecte dòmino, on un incident en aquesta instal·lació provocaria de forma seqüencial accidents secundaris greus en altres instal·lacions del polígon petroquímic del Serrallo, on hi ha altres 8 empreses que també són perilloses.
1: I més enllà dels accidents, hi ha riscos per a la salut en el dia a dia?
2: Hi ha riscos, com ara per als ulls, que provoca irritació greu, enrogiment, dolor intens i cremades, i pot causar lesions oculars greus i pèrdua de visió. Quan a les vies respiratòries pot causar irritació de nas, gola i pulmó, tos, sensació d'ofec i dificultat per respirar. I altes concentracions pot provocar edema pulmonar i ofegament. Per al sistema respiratori, l'exposició elevada pot causar danys greus als pulmons i pot ser mortal. Per a la pell, provoca irritació, enrogiment i cremades i el contacte prolongat pot causar danys greus a la pell. I quan els efectes generals, mal de cap, mareig, nàusees, debilitat i pèrdua del coneixement i l'exposició molt alta pot ser letal.
1: També parleu d'impactes ambientals. Què és el que considereu més preocupant en aquest aspecte?
2: La contaminació atmosfèrica i de l'aigua, perquè les emissions constants o accidentals poden acidificar els sòls i les aigües, afectant els ecosistemes marins. Molèsties per olors, l'amoníac té una olor molt forta i irritant que pot generar malestar constant a la població propera, fins i tot sense arribar a nivells de toxicitat perillosos.
1: Un altre punt important al que feu esment és el destí principal de l'amoníac produït a aquesta planta. Quin seria el destí?
2: El destí de les 503.382 tones per any d'amoníac en dues fases tindrà com a principal destí ports europeus i no servirà per a descarbonitzar la indústria castellonenca, que li faria falta. La població del territori de Castelló patirà tots els impactes ambientals i riscos del projecte i cap avantatge.
1: I una vegada posada en marxa la planta, generarà molts llocs de treball?
2: Ho volem vendre d'aquesta manera, però el cert és que l'expedient en exposició pública per a que li sigui atorgat l'autorització ambiental integrada parla de que es crearan de 80 a 100 llocs directes de treball una volta estigui en marxa. Per tant, no serà una solució a la manca de treball que tenim a la zona.
1: Hi ha obert un procés per a presentar al·legacions al projecte. En què consisteix i com pot participar la ciutadania?
2: La ciutadania pot entrar a l'Instagram de la plataforma No a la planta d'amoníac i allí estan les al·legacions que les poden baixar o les poden presentar telemàticament, i també poden anar, passar per l'Ovella Negra de Castelló, la Morralla, el Grau, la Cosa Nostra i la Verduleria de Castelló també, on estan els fulls per assignar, i allí s'arrepleguen per a després presentar-los tots conjuntament. El plaç és fins al 13 de juliol del 2026.
1: Recentment s'ha sabut que hi ha un informe negatiu de l'Agència de Seguretat i Emergència de la Generalitat Valenciana. Ens ho pots explicar?
2: L'informe és de data de juliol del 2025, però nosaltres no hem tingut accés a aquesta informació fins al dijous de la setmana passada. Aquest informe, que és desfavorable a l'empresa, diu que ni les dimensions de les zones d'intervenció, i ho diu literalment, i d'alerta contingudes en l'informe de seguretat presentat, ni les mesures de protecció a la població previstes asseguren que es puga mitigar l'impacte d'un possible accident. I el document aquest insta la companyia a redissenyar el projecte incorporant les mesures de seguretat addicionals necessàries.
1: La Generalitat, l'Ajuntament de Castelló i l'autoritat portuària estan impulsant la tramitació del projecte. Davant el suport de les administracions al projecte, què els demaneu?
2: Els demanem més informació a la ciutadania en quant als riscos i perills, i que no s'atorgui per l'autoritat substantiva l'autorització ambiental integrada sol·licitada per Harmonia Green.
1: Com percep la ciutadania la possible implantació del projecte?
2: Jo, com a grauera, i així al Grau, hem patit fins fa 40 anys una indústria que utilitzava amoniac, que era explosivo Rio Tinto, i a qualsevol persona del Grau que tingui una edat se'n recorden de les fuites d'amoniac i de tots els problemes que comportava això. I no era tant d'amoniac com ara almacenaran aquestes plantes. A més d'això, nosaltres animem a tota la ciutadania, també d'Almassora, que ho poden patir en el cas de que s'arriben a crear aquests tancs, i de Castelló, per supost, i de Benicàssim, i ens va la salut a tots, no només als que estem més a prop.
1: I per anar acabant, quines accions heu realitzat i quines teniu previstes per intentar aturar el projecte?
2: Des del principi vam contactar en Carlos Arribas, d'Ecologistes en Acció del País Valencià, i al qual agraïm molt tot el seu suport i la seva ajuda, i van començar per xerrades, per a informar a la gent. Després hem fet banderoles, cartelleria i les al·legacions que estem presentant i que estem demanant a la gent que les signe per a presentar-les al director general de Qualitat i Educació Ambiental, Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, per veure si podem aturar això.
1: Fins així la nostra entrevista. Avui hem tingut amb nosaltres a Edu Gómez, membre de la Morralla del Grau de Castelló. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i per compartir amb nosaltres la vostra visió sobre el projecte Harmonia Green.
2: Gràcies a vosaltres per la vostra implicació i per informar sobre tot això, que ho necessitem molt. Gràcies.

0: acabem la temporada de roig al calendari de manera ben estiuenca. I és que aquest 10 i 11 de juliol arriba a Borriol la segona edició del Mash Master Summer Fest. Escoltem a Borja Calmoso, un dels organitzadors del festival.
1: Mash Master som un col·lectiu de DJs que punxen música negra, música en arrels jamaicanes. Estic jo també com a MC. I a part d'anar punxant durant aquests 14 anys en festivals i concerts i festes, pues, també hem anat muntant les nostres pròpies festes on convidaven a DJs i bandes a actuar en elles, i després de molts anys, pues, això s'ha anat desenvolupant en festes d'aniversari i finalment des de l'any passat en el festival que muntem a Borriol en col·laboració amb l'Ajuntament de Borriol. Saber que este any el festival consta de dos dies. Comença el 10 de juliol en una festa de presentació a la plaça de l'Ajuntament, i després el dia 11 se celebrarà a la piscina municipal de Borriol, on tindreu activitats en programació familiar durant tot el dia a la piscina i de forma gratuïta, i ja més tard a partir de les 7:30 a 8 en concerts en quatre bandes a la pista del costat de la piscina mateixa. Podreu gaudir ahir de bona música, concert de molt bon nivell musicalment i un ambient molt xulo, molt positiu, així que us convidem a que vingueu per allí i que gaudiu del nostre festival. Així que, Radio Clara, sou tots benvinguts, una abraçada molt forta.
0: Com ha dit Borja, hi haurà una gran programació musical i un dels grups que actuarà al festival és The Salsa Punk Orquestra, una explosiva banda catalana que fusiona salsa, punk, rock i ritmes llatins amb una energia desbordant. Escoltem la versió que The Salsa Punk Orquestra fa de Me gusta ser una zorra, el mític tema de Las Vulpes. Sobre una potent base de cumbia, la banda compta amb les veus convidades de La Basu i Susana, que mantenint l'impacte irreverent de l'original, porten una mirada més feminista i actual a la lletra.

0: És el moment de presentar l'agenda imminent que trobareu a Carrer Volta. Dissabte 27 de juny a les 8, concert de Helen Helen. Com cada setmana els dilluns, aquest dilluns 29 a les 8 i mitja tindrem Jazz amb the Hot Notes Trio. Dimarts 30 de juny a les 5, cloenda de l'exposició col·lectiva d'Art i Il·lustració 2025-26, realitzada per les alumnes i els alumnes del taller d'art d'Isabel Guirao. I a les 7 i mitja, com cada dimarts de final de mes, tertúlia d'arquitectura. Divendres 3 de juliol a les 7, concert amb Apolo i Johnny Vicero. Dissabte 4 de juliol a les 7, concert de Ziàtica i Lumpen Club. Dimarts 7 de juliol, al bar, inaugurem l'expo Photobook de Riot Propaganda. Divendres 10 de juliol a les 7, inauguració de l'exposició Diàleg d'artistes galesos de Cardiff amb artistes valencians, comissariada per Pablo Negre. Divendres 10 de juliol a les 8, concert de Jorge 99. I dissabte 11 de juliol a les 8 i mitja, teatre d'improvisació amb The València Playground. Ara Resoltre ens parlarà dels tallers que oferim regularment a Carrer Volta.
1: I ara la informació sobre els tallers permanents que podeu trobar al Carrer Volta. Tenim el curs de valencià, curs de llengua i història i cultura. Si voleu aprendre o millorar el vostre valencià i alhora descobrir més de la nostra cultura i història, aquest és el vostre taller. Tots els divendres de 10 del matí a 11 i mitja del matí, impartit per Manel Pérez. Taller d'art per adolescents, coordinat per Isabel Guirao. Serà els divendres de 5 i mitja a 7 de la vesprada. Taller d'art per adults. Serà un grup dedicat a promocionar tallers artístics autoinclusius, il·lustració, poètica de l'art, dibuix al natural, narrativa visual i tècniques pictòriques orientals. Serà els dissabtes quinzenalment de 11 del matí a 1 de la vesprada. Taller també impartit per Isabel Guirao. Finalment, tenim els tallers de ioga. Tenim dues classes. La classe de Yug Yoga, els dimecres de 9 i mitja a 11 i mitja del matí, impartit per Flori, i les classes de ioga dinàmic, els dilluns de 7 menys quart a 8 de la vesprada i els dimarts i dijous a les 2 i mitja de migdia, impartit per Quero Romero. Podreu trobar tota la informació actualitzada dels nostres tallers, així com els telèfons o correus de contacte i les aportacions o preus, en el nostre web www.carrevolta.org/tallers.

amics, amigues, acabem la temporada 2025-2026 amb la mirada posada en el futur. Sabem que el canvi social no és espontani ni es limita a reemplaçar noms. Per això, per a la pròxima temporada, el desig és clar i reivindicatiu, que el poble unit i conscient lluite per portar una nova etapa per al país, amb més justícia social i dignitat, i que aquest anhel de canvi real, expressat popularment com un bon vent i barca nova, marqui el rumb d'allò que ha de vindre.